0: Bon dia, són les 9. Pedro Sánchez compareix d'aquí a uns minuts al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP, en canvi, ja dona per fet que no serviran de res. Una compareixença que seguirem en directe íntegrament aquí a 3Cat Info. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla de Sant Joan per més de 5.000 incidents. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos fins la mitjanit, cap de greu, per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. En clau internacional, Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quantitats que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I en cultura, l'èxit dels booktokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. Titulars d'esports.
1: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili a la tanda de penals al cinquè i definitiu partit de la final, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el 7è títol de la història del Club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre, els blaugrana tindran una nova oportunitat. I el Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0, Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana, Croàcia guanya per 1-0 al Panamà i Colòmbia derrota la República Democràtica del Congo per 1-0 també.
0: I pel que fa al temps, esperem un Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intens al migdia entre els 36 i 38 graus i puntualment els 40. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
2: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
3: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
2: 101.2 FM.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: Bueno, pues es una canción que nos ha transportado al año 1959. ¡Bon día!
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Desitjo que passis un bon dia.
0: Igualment.
1: Que hagis passat una bona revella.
0: Sí.
1: Jo, pues bueno, aquí a casa. La ma filla és a cada una a casa seva i sí. Jo aquí.
0: Molt
1: I bueno,
0: bé.
1: I escoltant la ràdio que vaig tindre aquí la...
0: Ai, com s'acopla això, com s'acopla. Ja. Escolta una cosa, tens la ràdio molt forta, oi que sí?
1: Jo la tinc forta?
0: Sí, la ràdio, ara mateix. Sí.
1: Espera que te la fluixo.
0: Sí, perquè és que s'acopla. Que il·lumina esta noche llena de... Ara sí?
1: Ara sí. Ja l'he baixada.
0: Ara t'escolto millor, eh?
1: Vale, Maria, pues només et desitjo un bon dia.
0: Igualment, guapa.
1: Felicito a totes les Joanes i a tot el Joan de l'emissora que et truquen.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: I només espero que tinguis un bon dia i que, bueno, podem comptar l'any que ve igual.
0: Igualment.
1: I a veure si et vinc a veure abans del dia 6.
0: Molt bé, doncs t'envio un petonet ben gran, preciosa.
1: Vale, passa'm en una de les nostres, Maria.
0: Vinga,
1: una de les nostres.
0: Vinga, un petonàs.
1: Vale, carinyo, una abraçada.
0: Adéu,
1: que
0: preciosa.
1: Passis bon dia, eh?
0: Igualment, Quimeta.
1: Adéu,
0: cariño, adéu. Ja pots pujar el volum, eh, Quimeta?

0: aquí en Ràdio Pomar, en el Café Show.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: 93-386-6152, 93-386-6152, o pásate por la calle San Joaquín 69 de Santa Coloma de Gramanet. Talleres M. García.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Ràdio, ràdio. Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel. Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu.

0: Rescat Info.
1: Són les 3. Dotze dotacions terrestres i dos helicòpters dels bombers treballen a aquesta hora en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BB-U341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. Avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat a les persones que són a dins. També des de fa poca estona està actiu un foc a la zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i ho proposa Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè li agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Gran diada castellera de Sant Joan, a Valls, la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls descarreguen grans construccions, com per exemple el 4 de 9 net. I Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles, per un apunyalament a la platja.
0: Esports.
1: De l'actualitat esportiva destaca que el Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre al València al Palau si no vol acomiadar-se de la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix ja campions. A les 8 del vespre, Barça-València, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve. L'equip oficial Ducati serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia. I del temps, tarda amb sol, amb nuvolades, que també poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i també al Pirineu no es descarta en cap cas que arribi algun ruixat. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques gironines. Una calor que, això sí, es mantindrà intensa els pròxims dies.
0: Rescat Info.

0: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
1: Estàs escuchando.

I viatgem fins a Vilassar de Mar, Barcelona, per escoltar aquesta veu autèntica, aquesta cançó tan maca del meu estimat amic Edu Ortiz, Sota la Lluna.